Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no...

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
2: És Sean Bon Jovi.
1: Música, entreteniment i informació local.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: lo dice todo.
1: Cuando llama.
2: Terrible apocalíptico.
0: Persona que logró.
3: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser?

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul and mind
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada.
0: Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

Bon dia, són les 10. L'Ajuntament comença a eliminar les pintades de la plaça de Popí. L'Ajuntament ha iniciat ja les tasques per esborrar la quinzena de pintades que van aparèixer fa uns dies a la plaça de Popí. Els operaris treballen per recuperar l'estat original de diversos elements de l'espai públic que van quedar malmesos, com la façana del teatre, l'escenari, la font i l'escultura dedicada a Dante. L'inici d'aquests treballs arriba després que la policia local hagi aconseguit identificar l'autor dels grafits. Es tracta d'un home major d'edat a qui els agents van enxampar pràcticament en el mateix moment en què realitzava les pintades. Se li imputa un delicte de dany, ja que es calcula que el cost de la reparació de tots els elements afectats superarà els 400 euros. Les inscripcions fetes en pintura negra contenien missatges com shame, vergonya en anglès, o animal killers, assassins d'animals, uns lemes que també s'havien vist en altres punts del poble com la plaça del Forroll. Davant d'aquests fets, el consistori ha reiterat la seva condemna ferma cap a aquest tipus d'actes incívics. Des de l'Ajuntament recorden que l'espai públic és un bé comú i que les tasques de neteja de pintades suposen cada any una despesa de milers d'euros per les arques municipals. És per això que l'Ajuntament ha demanat la col·laboració ciutadana per respectar els espais de convivència i mantenir el poble en bon estat.

0: I un veí de Sant Genís recull signatures per demanar una regulació més estricta de la caça prop de les cases. El passat 5 de juliol es va dur a terme una batuda de caça a l'entorn de Sant Genís. Arran d'aquesta activitat, un veí de la zona es va queixar davant de diversos cossos de seguretat, com la policia local, Mossos d'Esquadra o agents rurals, en considerar que els trets s'estaven produint massa a prop dels habitatges i de zones on hi havia residents i mascotes. Fa uns dies, aquest mateix veí va impulsar una petició a la plataforma Change.org i fins al moment la iniciativa ja ha recollit 461 signatures. L'objectiu de la petició és demanar a l'Ajuntament i a les administracions competents una regulació més clara que prohibeixi la caça en àrees residencials o a la seva vora immediata. Aquest promotor de la iniciativa sol·licita que es garanteixi la seguretat dels veïns i que hi hagi una supervisió més transparent de totes aquestes activitats amb armes de foc. En aquest sentit, per part de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament s'ha informat que el consistori no té competència directa respecte a aquesta qüestió, sinó que els caçadors fan la comunicació pertinent al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, la policia local ha informat que en rebre la queixa del veí es va contactar amb els organitzadors de la batuda. Els agents van confirmar que l'entitat de caçadors havia informat de la batuda el dia anterior. Tot i que l'actuació era legal, la policia ha demanat que qualsevol activitat de caça sigui comunicada també per escrit i no només verbalment, amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i també la seguretat a la zona. De moment això és tot. Teniu aquestes notícies disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora. Més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.

0: Soy la voz del microprocesador de Night Industry 2000.
1: Te encanta que los planes salgan bien.
2: El caos no es un foso, es una escalera.
3: One man, one microphone. Please welcome
4: Mark Ferry.
5: Ah, yo no. És que ja us ho vaig dir la setmana passada. Mis divendres, sí, a tope, m'entens? Dilluns no. Dilluns un bajón. Aquest dilluns una mica menys perquè no acabarem la setmana. Llavors això vull dir que no, a un li dona com certa alegria. Però dilluns és un dilluns. Aquí hi ha la Xina popular. Va, en tot cas, benvinguts, és dilluns, avui és 27 de juliol. Què tal, com estem? Són ja tocades les 10 del matí, les 10 i 6 ja. Nosaltres sí que estem a punt per compartir amb vosaltres una nova sessió de ràdio aquí fins a la una amb el de gorra amb Ràdio Palafolls. Avui tindrem, com sempre, la previsió meteorològica, les pluges... Sí, entès com a pluja, no. Vaig, cap de setmana, no. Vull tres gotes, saps? Una mosca no festiu, doncs el mateix. Quatre gotes no fan pluja. Veurem quina és la previsió de la setmana. Xt, sembla que la cosa torna amunt. Subidon de temperatures altre cop. En Quim Serra ens ho explica en aquesta primera hora i a la segona farem el repàs a tot el que s'està preparant aquesta setmana al Palafolls i al nostre voltant, perquè aquí tenim la festa dels 80. Això no cal que us ho expliqui, ja ho sabeu. Primer dissabte cada mes d'agost arriba la festa dels 80 a Palafolls. Des de ja fa 20 anys, la festa dels 80, punt allò indispensable de l'estiu palafollenc. Però tenim també el que queda, los últimos coletazos de la festa de Santa Anna de Blanes. Tenim concerts de música a Santa Susana, tenim el NEC, tenim molta cosa que repassarem al No t'ho perdis a la segona hora del nostre programa. Ho regarem tot plegat amb la millor selecció musical. Això no és cap novetat, perquè això ho fem sempre. La millor música la troba sempre al 107.7 de la FM i, a més, por si fuera poco... amb premi de gorra aquest matí, que segur que us agrada. A mi m'agrada. Jo, i si pogués, per mi. Però per lo que sea, no pot ser per mi. Vaja. Va, començarem el matí, aquest matí de dilluns, i ho farem amb alegria, amb germanor, amb potència, amb música d'aquí, amb música del Sutherland, el seu èxit d'aquest estiu del 2026. Per mi, la cançó de l'estiu indiscutible d'aquest any és el tuturuturu dels Sutherland. Amb ells comencem avui. Comencem a Ràdio Palafolls.

Si us agrada la música dels Cors, que sabíeu que teniu una cita el 9 d'agost al Gran Festival de Porta Ferrada. Ja seran en concert. Dels pocs concerts que faran aquí a la península serà justament aquí, a Sant Feliu de Guíxols. Els germans Cors, aquest What Can I Do? Ai, la vida. Què podem fer? Aquest és un èxit de finals dels 90, així hem començat aquesta sessió musical, ara que ja és un quart d'onze del matí, i després del Ciderman i el seu Tururu, una de les cançons candidates a ser cançó de l'estiu. Una més i t'explico quin és el premi de gorra d'avui. 107.7 FM.

dia, de dilluns a divendres, participa al de Corre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a espais, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al de Corre de Ràdio Palafolls.

0: Doncs amics, amigues, ja tenim el de gorra en marxa d'aquest matí de dilluns. Ja sabeu que ens encanta la música, és el que té treballar en una ràdio musical, que se'ns agrada la música, si no tindríem un problema. I ens agrada molt anar de concert, molt, ens agrada moltíssim anar de concert. I us proposem un concert. De premi avui tenim entrada doble per anar a un concert. No és molt lluny, és aquí mateix, a Santa Susana. Però no us direm a quin concert és. Ah, sorpresa. Tampoc molta sorpresa, perquè justament posarem la cançó, una cançó, d'aquest personatge, d'aquest cantant, sí? Cada hora anirem canviant la cançó. Pues la primera és la més senzilla. Jo crec que aquesta la sabrà tothom. Bueno, ens heu de dir qui és la persona que canta aquesta cançó i, per tant, quin és l'artista que podeu anar a veure al Mar d'Estiu aquest estiu, res, en uns dies, el nou recinte Mar d'Estiu que es diu. M'ha quedat fatal això, el nou recinte Mar d'Estiu que es diu. No sé on és, però deu ser allà, a Santa Susana, al costat segurament de tot aquell centre comercial. Molt bé, va, anem a començar i comencem pel que toca, que és per la cançó, per veure la... A veure si sabeu de quin artista es tracta, si us poso aquests acords. Ah, això en directe ha de ser BBB, eh? Pa, pa, pa. Sí, més o menys? Pa, pa, pa. No, encara no? Ara veuràs. Ja està. Ja està, perquè és molt fàcil. Amb això ja en teníem prou, eh? No, sí, home, a veure. Que el tio té uns anys, eh? No té 20, eh? Ni 30, ni 40, ni 50. El tio està en plena forma. Està tan en forma que serà el Mar d'Estiu a Santa Susana la setmana que ve. Més o menys. És que no sé el dia. Bueno, sí que sé el dia, però no sé en què cau. Espera, deixa-m'ho mirar. Sí, bueno, la setmana que ve, però molt al final de la setmana que ve. Pràcticament ja s'acaba la setmana que ve, diguem, eh? Serà en concert aquí a Santa Susana aquesta persona, aquest artista espectacular de Granada, va, direm més, i està fins aquí, que encanta aquesta cançó. A veure, sí, l'anem situant. A més, és que no sé si dir-ho, perquè ja em fa vergonya i tot. És la primera cançó. Per algun motiu especial, aquesta cançó normalment és la primera. Potser és pel nom, segurament. Com es diu l'artista, no la cançó, eh? Com es diu l'artista que canta aquesta cançó i que serà en concert? Ui, para. Para. Para, home, que ja... Home. Una cosa és que sigui fàcil, l'altra ja és que només falta que diguem el nom. Ah. Ara que dic això del nom, diria... Ara, això ho estic dient jo de memòria, que potser no és així. Que al principi va començar com posant-se el cognom en anglès. Com per fer-se més l'interessant, diguéssim, com més artista internacional. Això ho he de buscar a la Wikipedia perquè potser m'ho he inventat. Però diria que sí. Com es diu el cantant que serà en concert la setmana que ve al Mar d'Estiu i que regalem entrada doble per anar a veure en directe aquí a Santa Susana? Vull dir que gairebé hi pots anar a peu. Això és una meravella. A vegades vas al Portaferrada, coi, doncs està a 45 minuts, això, m'entens? Vinga, si vols participar al concurs, només ens has de dir el nom de l'artista, eh? Ve en concert al Mar d'Estiu, canta aquesta cançó que m'ha escoltat. 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat. Ja saps que, a més, doncs que el Mar d'Estiu ve carregadíssim, però carregadíssim d'artistes. Que comencem aquesta mateixa setmana. A finals d'aquesta setmana arriba Zucker, artista internacional, que per cert també escoltarem en aquest matí aquí al de Gorra, però bé, també Sopa de Cabra, ven els Amics de les Arts, ve Niña Pastori, ve Joan Dausà, ve Loquillo, ve, anava a dir el del concurs, no el diré, en Sergio Dalma, ve Rosario, vull dir que... Doncs aquests artistes venen al Mar d'Estiu aquest estiu aquí a Santa Susana. En canvi, si tu vols veure el que nosaltres et proposem... 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, WhatsApp 607-64-65-66. Aquesta és la manera de participar en el Dogra d'avui, aconseguir entrada doble per anar al Mar d'Estiu.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: Mare meva, això és una peli dels 80 com Déu mana i no segons quines coses. Els cazafantasmes, Ghostbusters, aquesta és la seva banda sonora original de l'any 1984. Ell és Ray Parker Jr. Ai, i a més hem arribat al punt de 2:15 del matí. Què tal si ens posem al dia amb la previsió meteorològica? Vinga, va, som-hi, vinga. 107.7 FM. Avui temperatura mínima per la Foll registrada a l'observatori ha estat de 20,2. Per tant, ai. Però això la temperatura no ha pujat, no ha acabat de pujar gaire. De moment, no ha acabat de pujar gaire perquè tenim aquest dia així rúfol. Sempre m'ha agradat això del dia rúfol. Però avui tenim un d'aquests dies rúfols. De moment no fa gaire sol. De fet, al matí feia una mica de fresquiviri, eh? Una mica. Home, comparat amb el que hem passat aquests dies, sí, una mica de fresquiviri. Previsió meteorològica, com sempre, amb en Quim Serra. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Després d'un cap de setmana en el qual vam tenir algun ruixat, sobretot dissabte, ahir diumenge encara s'escapava alguna gotellada cap a l'àrea del Maresme Nord, i també destacable el descens de temperatures que hem tingut, no pas perquè hagi fet fresca, sinó perquè veníem de molta calor. Una calor que tornarà al llarg dels pròxims dies. De fet, ens espera aproximadament una setmana i mitja, ben bé fins al primer cap de setmana d'agost, altre cop amb unes temperatures exageradament altes, sobretot a partir de mitjans d'aquesta setmana. De moment, avui i demà encara amb temperatures frenades, tot i que han d'anar pujant una mica, però a partir de dimecres tindrem valors que tornen a superar els 32-33 graus a prop de la costa i els 34 o fins i tot frenant els 35 cap a l'interior de la comarca. Evidentment, ho anirem seguint. Tot això amb un temps que es presenta plenament estable ja de cara als pròxims dies, avui també, tot i que avui encara podrien aparèixer alguns núvols, però seran poc importants, i de cara a demà i demà passat l'ambient serà plenament assolellat. Tot això amb vents que bufaran fluixos aquesta tarda de mar cap a terra, aquest matí vents més aviat del nord-oest, però amb tendència a girar ràpidament cap a component sud-est, i de cara a demà i demà passat, doncs, predomini del vent de garbí a les tardes. Tant demà dimarts com de cara a demà passat dimecres, la situació marítima tranquil·la al llarg dels pròxims dies. Avui hi ha una mica de mar de fons que anirà marxant, i tant demà com demà passat predominarà el marejol.
2: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

que ja porten 40 anys dalt de l'escenari. És justament la gira que estan fent aquest estiu, és d'aquest 40è aniversari. En planíssima forma, amb l'acompanyament de Bet Rodergas. Ahir van ser al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i aquesta propera setmana seran aquí, a Santa Susana, al Mar d'Estiu. Sona el Sopa de Cabra. No cal dir que aquesta sona sota una estrella sona segur, vaja. Perfecte. Ah, i per cert, sonen molt bé encara, eh? 40 anys molt ben portats. No com jo. Ai...

0: Doncs ara sembla que sí que serà la penúltima o l'última. Perquè ja no és cert que acaben ja la seva trajectòria musical plegats. Ells són la Fumiga. Quina llàstima, també us ho dic, perquè quina gran cançó aquesta que sonava tot just l'any passat, el 2025, es diu aquesta penúltima, que va sonar a tot arreu. A punt d'arribar a 3:15 del matí a la sintonia de Ràdio Palafolls, fem una pausa i de seguida molta més música. Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Deixalleria municipal. Els residus com electrodomèstics, fustes, mobles vells, radiografies, roba, pintures, runes fluorescents o l'oli de fregir no es poden tirar en els contenidors del carrer. Acumula'ls a casa i quan puguis porta'ls a la deixalleria de Malgrat de Mar, on es gestionaran de manera correcta. Aquest és un servei gratuït. La deixalleria es troba al polígon de Camp Patalina i és un servei dels ajuntaments de Palafolls, Malgrat, Santa Susana i Pineda. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Això és un èxit imprescindible.
3: Ràdio Palafolls. Només èxit. Només èxit.

0: no és ni molt menys moderna, ja té 5 o 6 anys aquesta cançó de Dynamite dels BTS, però va sonar a la final de la Copa del Mundial a Nova York tot just fa, què? Una setmana, no? Deu fer d'això? Una setmaneta, més o menys? Sí, sí, ja, diumenge passat. Els BTS és el seu gran èxit Around the World. Recte final d'aquesta primera hora del nostre programa, 9 minuts, només 9 minuts, i ja serem a les 11. Com passa el temps quan estàs ben acompanyat amb la millor selecció musical, els èxits un rere l'altre. Així sonen aquí a Ràdio Palafolls, perquè els busquem, els triem i decidim, mira, aquest de Calamaro i Fito Fittipaldi, què tal si el punxem a la ràdio? Ja, quan faltin uns minuts per arribar a les 11. Hi ha un consell de savis que diuen sí, adelante, punxem-lo.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
2: Cada cançó al seu moment.
1: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
0: I aquesta és la fórmula dels èxits. Viene i va, això és Andrés Calamaro, Fito Fittipaldi.

sé, és que a la vida tot viene i va. Tal com a vegades arriba, tal com a vegades també se'n va. Calamaro, Fito Fittipaldis. Ahí va! Vinga, amb ells arribarem al punt exacte de les 11 del matí. Ells són els Air, Wind & Fire, els reis de la pista de la música disco dels principis dels 80, finals dels 70. De fet, aquesta és del 79. Al costat dels Emotions, això es diu Boogie Wonderland.

0: Bon dia de nou, són les 11. L'Ajuntament avança ja en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori palafollenc fa mesos que treballa per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major, que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i conservació de documents. Segons ha explicat l'alcalde Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les possibilitats que s'han estudiat, la que més està a prop de concretar-se és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia en poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu després de les últimes reunions que ha tingut.
1: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i accessibilitat necessàries per la consulta de tots aquests documents. Aquesta notícia podeu consultar-la ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 12 amb més informació. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Doncs ja hi tornem a ser en aquesta segona hora del nostre programa i ens han passat tres cançons. És que el temps ens passa com per sobre, no sé si us heu donat compte, eh? Primer el Swamp, després el Sex on the Beach, tot un clàssic dels anys 90 dels alemanys, i Spoon, aquest és el One to Want Me. Això és de Jason Derulo, i d'aquesta també ja fa uns anyets, ja en fa 11 d'aquesta cançó de Jason Derulo. No us passa això que... No? Que tens aquesta sensació de... 11 anys? Ai... Va, doncs si sou d'aquests, segur que us agradarà el premi del Degorra d'avui.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Degorra i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Degorra de Ràdio Palafolls.
0: Ai, quin és bonic de participar al Degorra amb Ràdio Palafolls, tots aquests que participeu cada dia, al matí i a la tarda. Segur que alguna cosa us ha tocat ja, perquè aquestes alçades, finals del mes de juliol, jo crec que mig Palafolls té premi ja. I part de l'estranger, també. Encetem nou Degorra aquest matí de dilluns. Avui tenim un premi espectacular, que és anar a un concert del Mar d'Estiu. Un concert qualsevol? No. El que nosaltres tenim entrades per anar. Va, a veure... El que no estem dient és aquí. Aquí podeu anar a veure. Per què? Perquè justament és la resposta a la pregunta que estem fent-vos avui, que us estem formulant avui al Degorra. M'estic complicant molt, no? La cosa? La idea és que jo poso una cançó que és molt coneguda, que canta un senyor, i aquest senyor ve de concert aquí al Mar d'Estiu, res, en uns dies. En uns dies. A finals de la setmana que ve. Ho he dit abans a la primera hora, per tant, també ho repeteixo ara. A finals de la setmana que ve el concert al Mar d'Estiu. Si truques, ens envies un correu electrònic o un WhatsApp i ens dius, mira, noi, Marc, és tal persona. Si ho encerteu, doncs entreu en el sorteig. Sí? És fàcil, és fàcil. És una persona que té una edat ja. No és un juvenívol. No sé com dir-ho, no són els tallets. No, una mica més grans. Jo que sumant l'edat dels tallets, dels dos tallets, encara estem molt per sota de... Molt per sota de l'edat. Però escolta, no és una cosa negativa, eh? Té un munt d'experiència a les seves esquenes i deu ser un directe brutal. Mira, el directe és... De qui canta això? Oh! Tiruri! Ja està, no? Perquè ara començarà a cantar. Vale, vale, vale. Com t'has quedat? Jo crec que és fàcil, només amb aquests acords primers ja hauríeu de saber. És molt senzill. El tècnic em diu que posi la cançó que hem posat a la primera hora. Bueno, també. Vale, va, vinga, som-hi, va. Sí, posem la cançó, que és diferent a la que hem posat a la primera hora, que era aquesta, va. Va, així d'entrada dius, això què? No, no, és una cançó que sempre va a la primera, per lo que sigui. No, ahí lo dejo. Molt bé. És molt fàcil, jo crec que és molt senzill. Especialment ara, quan faci el... Txan, txan. Va! Va! Les dues cançons... Sumades, ja heu de tenir claríssim qui és l'artista que ve en concert a Santa Susana al Mar d'Estiu i que nosaltres regalem una entrada doble per anar a veure'l totalment gratis! T'encanta repartir premis com bona música. Doncs això és el que estem buscant. Qui cantava... Bueno, qui canta, vaja. Si serà res, en quatre dies aquí a Santa Susana. Qui canta això? És molt de karaoke aquesta, eh? Jo la Bamba la feia molt sovint. Na, na, ni, na, na, molt fàcil. Si saps qui cantava això, ja saps que ve en concert a Santa Susana i que nosaltres tenim una entrada doble per anar a veure'l. En Mar d'Estiu, aquest festival que et porta artistes de la categoria com Zucchero, que ve, re, aquesta setmana, el dia 31, que això deu ser divendres, no? Espera que ho dic, sí, divendres. Divendres, Zucchero. Baila, baila, morena. Sí, no? Hola, de Sex Bomb. No, Sex Bomb no era d'ell. Ah, no, m'he colat aquí. Queda de Tom Jones, això. Això me passa per anar de llest. També venen la Sopa de Cabra l'endemà, aquest dissabte. Sopa de Cabra en concert al Mar d'Estiu. Els Amics de les Arts, la Niña Pastori. Ve Loquillo, Joan Dausà. És que... També ve Rosario, Sergio Dalma. Leire Martínez. Tot això concert al Mar d'Estiu en els propers, què? 3 setmanes. En 3 setmanes tots aquests artistassos passen per Santa Susana i en alguns tenim entrades, per tant, ja anem, de fet, hem sortejat entrades a Joan Dausà, també hem repartit el de gorra entrades per Sopa de Cabra i lo que te rondaré morena, que en tenim moltes més. Avui, de moment, ens regalem entrades per anar a veure aquest cantant. Ja està? Prou? Estem apurant molt, t'aviso. Vale, vale. És que si canta ja s'esguerra el concurs, m'enteneu? Que és molt fàcil. 937614701 937614701 estiu@radiopalafolls.cat i els whatsapps al 607 64 65 66.
2: Nosaltres no som de poble.

0: ha arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. A Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
2: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
2: L'Ajuntament al teu servei.
3: 107.7 FM.

Moltes vegades se'ls cataloga com a One Hit Wonder, és a dir, una formació que només ha tingut un èxit, allò que triomfa i desapareix. I és molt injust, perquè van tenir dos èxits. No un, no, dos. Un és el Find My Love i l'altre és aquest Perfect, any 1988. Ells són els Five Grand Attraction. Ahí va. Aquesta banda britànica. Aquest és l'èxit del 88 i el 89 van dir que es separava. Per això només van tenir dos èxits. Ara, això sí, sempre ens agrada recordar aquesta cançó, es diu Perfect. I justament d'Anglaterra marxem cap a Itàlia. Anem a escoltar un dels seus màxims exponents de la música. A més, ja hem dit que serà molt aviat, aquesta setmana, aquest divendres, en concert a Santa Susana. Ell és Zucchero. Això que escoltes és el Baila, Baila Morena. Aquesta és del 2000 i no pot faltar, segur, el concert de Mar d'Estiu aquest divendres a Santa Susana. Zucchero.

0: No t'ho perdis.
1: Ja s'acosta, ja arriba la festa dels 80 de Palafolls. Serà aquest dissabte a la plaça de Popi, celebrant el seu 20è aniversari d'aquesta tradicional festa que últimament sempre arriba el primer dissabte del mes d'agost a Palafolls. A partir de les 10, la plaça de Popi, festa dels 80, que a més ja han anunciat que amplien dècades. Començaran dels 70 i arribaran gairebé a, no diré l'actualitat, però gairebé amb diferents DJs. Hi haurà 3 DJs diferents durant tota la nit fins ben entrada la matinada de la festa dels 80, la genuïna, aquí a Palafolls, a la plaça de Popi.
0: No t'ho perdis.
1: Després del cap de setmana que hem tingut de focs i de festa major a Blanes, arriba ara una mica de descans. Avui, però, tenim focs. L'última sessió de focs del 54è concurs internacional de focs d'artifici arriba amb la pirotècnia Jinli Fireworks, que arriben des de Jianglong, des de Xina. Seran els xinesos els encarregats de tancar aquest concurs internacional. Demà tindrem el veredicte, s'ha de donar a saber a la sala de plens, i avui també tenim concert amb Solc. Una primera projecció també de la formació amb la reivindicació i la festa arrelada a la terra en aquest festival Corre que toquen, que organitza a la zona de l'escenari de l'Esbar a la plaça d'Espanya de Blanes. Com dèiem, demà és el dia del veredicte del concurs de focs, però també és el dia de l'aplec de l'amor a la Cala Bona.
0: No t'ho perdis.
1: A les 5 hi ha la cantada de Goig, després hi ha les sardanes amb la banda i copla del Col·legi Santa Maria i acabarem amb l'actuació de X-Tram, que és aquest tribut boníssim, per cert, als Supertram. A partir de les 10 a la Cala Bona, a la Cala de Sant Francesc, en aquest aplec de l'amor.
0: No t'ho perdis.
1: Ens fixem en Tordera perquè aquest dimarts tenim les nits d'estiu al Casal Jove amb monòlegs, màgia i música en directe, i l'endemà, el dimecres, sortida al Waterworld. Val 15 euros, organitza el Casal de Joves, si encara hi ha possibilitat d'apuntar-vos. Divendres arriba la festa major del veïnat de Sant Daniel amb diferents activitats a la pista de la mina. Hi haurà, doncs, per exemple, festa infantil, amb animació, hi haurà el sopar de germanor, també hi haurà música amb el grup Maracaibo, amb la tordarenca Sara Champagne. Tot això i tots els espectacles seran gratuïts en aquesta festa major de Sant Daniel.
0: No t'ho perdis.
1: I cap de setmana musical el que tindrem a la zona de Santa Susana, perquè arriba per fi el Mar d'Estius, aquest festival que s'organitza ara aquí a Santa Susana. Comença el festival amb una estrella internacional, Zucchero, directament des d'Itàlia. Arriba el dia 31, l'endemà els Sopa de Cabra, que ahir estaven a Sant Feliu de Guíxols el dia 1, dissabte seran aquí a Santa Susana, i també el diumenge Amics de les Arts més Ginestar, el diumenge dia 2 d'agost en aquest Mar d'Estiu. Però vaja, també vindrà Niña Pastori la setmana que ve, Loquillo, Joan Dausà, Miguel Ríos, etc, etc, tot plegat en aquest superfestival del Mar d'Estiu aquí a Santa Susana.
0: No t'ho perdis.
1: Una mica més enllà, a Calella també tenim el NEC, aquest festival que és les nits d'estiu de Calella, amb actuacions especialment a la zona del far d'aquesta localitat. Per exemple, el dia 3 de juliol, això serà la setmana que ve, tenim Pastora, després tenim l'Ava de New Experience el 4 de juliol, i el 10 de juliol arriba Roger Mas també en concert, però també vindrà Kiko Veneno, Judith Nederman, etc, etc, etc, etc. Això en el NEC, a les nits d'estiu de Calella.
0: No t'ho perdis.
1: Molta actuació musical, molta festa aquesta setmana a cavall entre el mes de juliol i el mes d'agost, i que viurem com sempre a Ràdio Palafolls. Us expliquem cada dia el No t'ho perdis.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.

0: Mira que ens van passar setmanes i mesos amb l'apa xapatxé, apa xapatxé, amunt ja vaig tot el sandia, eh? Rosy Bruno Mars i el seu apa xapatxé, single presentació del primer àlbum d'una de les cantants que havia estat dins les Blackpink, aquest moviment del cap del K-pop, la música coreana. Doncs vinga, així de mica anem fent camí cap al punt del migdia. De fet, estem molt a prop ja de 3:15. Xapatxé. De ben segur, aquesta cançó, aquesta no sonarà aquest dissabte a Palafolls. Ai, perquè ja ho sabeu, no? Sí, ja ho sabeu. Aquest dissabte toca. Tornen als 80, sí? Quan?
1: Aquest dissabte.
0: Molt bé, dissabte, m'ho apunto. On?
1: La plaça de Popi.
0: De Popi o Popi? A veure si ens aclariu. Festa dels 80, sí senyors. Tota la màgia de Festa dels 80 a la plaça de Popi a partir de les 10 del vespre aquest dissabte, primer dissabte del mes d'agost aquí a Palafolls. Festa, festa, festa i festa. Marca sempre com la meitat de l'estiu. Hem acabat ja el juliol, comença l'agost, la Festa dels 80 a Palafolls. Ai, sí, que tornin els 80, que jo era petit i feliç. Ai. Festa, perdó. Que sí, que tornen aquest dissabte, eh? 1 d'agost, a la plaça de Popi. Els 80 que tornen i Ràdio Palafolls n'és l'emissora oficial.

En aquesta emissora no entrarem a jutjar les seves opinions variopintes, però almenys sí que podem escoltar les seves cançons. Això es diu Morena Mia, és el segon senzill de l'àlbum que es deia Papito, en el qual s'ajuntava amb amics per fer pròpies versions de les seves cançons. Aquí s'ajuntava amb Julieta Venegas per el seu Morena Mia. Aquesta sí que serà dissabte seguríssim, vamos. Ho signo a la festa dels 80 perquè és imprescindible que sonin els Aha i el seu Take On Me.

posar pressió als tres DJs que seran dalt de l'escenari. El DJ Manel, la Mario Otero, l'Aleix, Pacheco. A cap dels tres no vull ficar-los pressió. A cap dels tres, eh? Però amb aquesta, si no hi és, apagui el monos, eh? Aquí ho dejo. Home. Tres generacions diferents punxant dalt de l'escenari, eh? Això serà aquest dissabte a la festa dels 80. Parlant de generacions diferents, mira, els que escoltareu ara són els McFly, versionant una cançó que no és de la seva generació, és un clàssic, clàssic no, lo siguiente, per posar-se dempeus. Això és el Don't Stop Me Now dels Queen, la versió que van fer els McFly l'any 2006. Brutal. Ens plantem al migdia les notícies i després hi tornem amb la tercera i darrera hora del nostre programa. Don't Stop Me Now!

0: Bon dia, són les 12. L'ADF de l'Alt Maresme reclama més recursos en un moment crític pel que fa a incendis forestals. L'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada municipi. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i la complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora. Els uns als altres ho es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Llodoran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns als altres, al final sempre es van passant la pilota els uns als altres, i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent en el nostre municipi. La tinent d'alcalde, Susana Pla, recorda que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre de 2025, i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions són subvencions nominatives, que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit. Aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos, que va ser el novembre del 2025, i per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF es troba està publicada, i ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, se validi, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop es rebi i es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre poble. Aquesta notícia, com totes les altres, les teniu disponibles ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Tornem, com sempre, d'aquí una hora a la una, a l'informatiu migdia.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.

0: No, si el diumenge, el drama no és el diumenge, és el dilluns. Jo crec que això estem tots d'acord, eh? Home, els dilluns costen molt, eh? Molt costen. Mira, seran aquesta mateixa setmana, són al Maresme, seran a Cabrera en concert aquest proper dia 31 a l'aparcament de la plaça de la Fàbrica, i si no, el dia 3 seran a Sant Feliu de Guíxols.
1: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.
0: Ells no seran en concert a prop de casa en les properes setmanes. Són els Roxette, això es diu Sleeping in my car. I era la cançó més destacada de l'àlbum que van treure l'any 94, que es deia Crash Boom Bang. Són Roxette.

0: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el De Gorra amb Ràdio Palafolls.
1: Ja comença, ja fa una estona que ha començat, eh? De fet, estem més aviat d'acabar que de començar. Ah, això sí, encara no havíem recordat en aquesta tercera hora quin és el repte de gorra d'avui. Comencem pel repte. Avui el repte és esbrinar el nom d'un cantant. Posem una cançó, una, dos o tres, depèn. I heu de saber qui canta aquesta cançó. Sí? Fins aquí és bé. I el premi, Marc? El premi quin és? Ai, ai, ai. Doncs el premi és anar a veure precisament aquest cantant en directe a Santa Susana. Ja s'acosta el Festival Mar d'Estiu i nosaltres tenim entrada doble per anar a veure un artista. Artista espectacular, que ve des de Granada. Té una edat, sí. Però escolta'm, bueno, història viva de la música espanyola, eh? Ai, vaja, ja he dit que és espanyol. Ah, bueno, abans havia dit que era de Granada, no? Ja, va. Ja no sé ni què dic. Ha rebut un punt a la vida. Doncs el cantant que estem buscant cantava boniques cançons com aquesta. A veure, va. No sento res, jo, eh? No sé si havia de sentir alguna cosa o no, però no sento res. No se sent res? Ah, vale, ja sé què passa, perdó. Que no he tocat el piu que tocava. Vale, ja està. Perdó. Som-hi, va, tira. Cantava això. Això fa molta por. Això cantava aquest home. Ah, que m'espero. Vale. De moment no sé qui és, eh? Bueno, sé qui sí, però no sé la cançó. Ah, vale. Oh, vale. S'ha escapat allà una mica, eh? Una mica pet en cua aquí, eh? Ens ha escapat aquí la veu, eh? Ai, és molt fàcil, però vaja, per si encara no ho sabíeu, que dius, ai, no sé qui és. Ai, no. També canta aquesta, sovint. Jo estic pràcticament convençut que la tocarà la primera. No sé, tinc un palpito, m'ha dado un palpito, perquè com a última no... Como que no queda bien. Saps? Molt famosíssima aquesta també, eh? Serà en concert a Santa Susana. Nosaltres tenim entrada doble per vosaltres. Per tant, ben pendents. Oh, mare meva, que fàcil. Que fàcil! I millor que tallis, perquè si se's torna a escapar, ja la tornem a tenir liada. Home. Encara una altra cançó? Ah, perquè no queda clar encara, eh? Molt bé. Que tenim un públic, tenim uns oients de P3, o com va això? Vinga, posa-li. Vaja, vinga. Aquesta és de karaoke, jo sí. Aquesta l'he cantat a la Bamba. La desapareguda Bamba, eh? Quines èpoques. Ai. Home, s'escapa, però què te passa avui? Entrada doble per anar a veure aquest artista el dia 9 d'agost al Mar d'Estiu a Santa Susana, gratis, totalment de gorra, per la patilla, aquí mateix a Santa Susana, que no cal anar lluny ni buscar parc, i pots anar a peu, com aquell que diu. Veure'l en directe, sempre un got. El tio té 82 anys. ¿Cómo te has quedado? 82 anys, eh? Mateixa generació que Víctor Manuel, Ana Belén, Casarrat, Casabina. Doncs aquest titi vindrà el dia 9 d'agost en concert a Santa Susana. Si tu vols anar-hi gratis, només cal que truquis al 937614701, 93761-4701. estiu@radiopalafolls.cat i els whatsapps al 607-64-65-66. Què voleu que us digui? Jo crec que és un concertasso. 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapp 607-64-65-66.

0: Give It Up. Ens arriba just després d'escoltar Refrescos i aquell gran èxit dels 80 que es deia Aquí no hay playa. Això no va per Palafolls, que com tots vosaltres sabeu, sí que tenim platja, ben maca i bonica. L'única cosa és que ens la cuida Malgrat de Mar de forma gentil. Moltes gràcies, malgratencs. Detall per part vostra de cuidar-nos la platja. 3 minuts, arribem a 2:15 al migdia. No us en fareu, que és broma. La millor selecció musical, això sí que no és broma, sempre trobaràs aquí el 107.7 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Palafolls.
1: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Aquí tenim a Saxeni i els Tallets, junts i plegats el 2024, el mateix any que van ser aquí en Concert de Palafolls. És que aquí també tenim de tot, eh? No ens estem de res. Van ser per la festa major del nostre municipi, el Saxeni. I també fa uns anys també van venir els Tallets. Just quan començaven, també van ser en concert aquí a Palafolls. Ah, i és aquí a Palafolls tenim moltes coses bones i ens agrada molt la música aquí a Palafolls. Sí, ens agrada molt. Tota classe de música, també la dels 80. Torna la música dels 80. Aquest dissabte, no sé on te poses l'accent, tu. Sortim malament tot. La Poppy?
1: La festa dels 80.
0: Ai, sí, la festa dels 80 torna aquest dissabte, 1 d'agost a Palafolls. Ui, quines ganes, eh? Compartir amb els amics, coneguts i veïns la festa segurament de les més grans que es munten aquí a casa nostra a Palafolls. La festa dels 80, que arriba el 20è aniversari. Casina, si és que érem joves i gairebé, no? Gairebé els van viure els 80. A partir de les 10, 3 DJs per tu, ampliem dècades des dels 70 i gairebé fins a l'actualitat, fins als 2000, amb els 3 DJs, DJ Manel, que va ser locutor de Ràdio Palafolls, madre mia, i del míting Sant Jordi de Blanes. Mario Tero i també Alex Pacheco, també hi serà.
2: Informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
0: Doncs mentre esperem aquesta festa dels 80, continuem amb més música. Ai, això són figaflaues, són de l'any passat, això es diu la fresca. Això és el que necessitem, fresca.

Mira, aquest sí que no han vingut mai a Palafolls, Fica Flowers. Almenys que jo recordi, en concert, perquè aquí han passat coses molt rares a aquest poble. Fica Flowers, la fresca, el seu èxit del 2025, que recuperem just un any després.

0: córrer amb Ràdio Palafolls.
1: Uf, és dilluns.
2: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
2: Perfecte. Sí, senyor.
4: Com m'agrada el gelat a l'estiu.
5: Per califragilístico espialidoso.
2: Molt bé, eh?
4: La barbacoa, la barbacoa.
6: Estiu tot a cucavillo.
2: Sí, senyor.
0: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleuger, sopars i parcs aquàtics. Enamorada! Passa l'estiu de gorra a Ràdio Palafolls.
2: Amics, amigues, arriba el moment de resoldre el nostre repte de gorra d'avui. Dir-vos que avui estàvem buscant el nom d'un cantant, d'un mític cantant, d'un cantant que va néixer a Granada ja fa una pila d'anys, en té 82. Jo amb 82 anys vull estar tranquil·lament en un sofà mirant la televisió, Ana Rosa Quintana, bueno, Ana Rosa no crec, però algú similar, saps? No a l'escenari. Deixeu-me tranquil. Però sí, ell està al peu del canó i el dia 9 d'agost serà en concert aquí a Santa Susana i estic completament convençut que començarà amb aquesta cançó. Perquè justament la cançó es diu Bienvenidos i perquè el tio no podia ser un altre que el gran... Ai... Miguel Ríos. Aquesta és la resposta que avui buscàvem i el premi precisament és això. Concert per dues persones per anar a veure Miguel Ríos a Santa Susana. Uah. Què vols que et digui, eh? Jo crec que és un dels grans concerts del nostre voltant que podeu anar a veure. I home, si ho feu gratis, no? Eh? Millor que millor. Ja puestos, verdad? Molt bé, doncs va, vinga, anem a fer el sorteig. Bé, de fet ja el sabem. Ja tenim la trucada preparada, anem a fer el truc. Molt bé. Ai, ai, ai, ai. Quan despengeu el telèfon, sobretot, com la cançó que m'ha escoltat, eh? Bienvenidos, Rockintan. Bienvenidos. Amb una mica de passió, com ho fareu el proper dia 9 d'agost al concert de Santa Susana, sí? Bienvenidos amb passió. Si ho feu correctament, us emporteu aquesta entrada doble per anar a veure Miguel Ríos en concert al Mar d'Estiu. És que estan a punt de començar el Mar d'Estiu, hi ha moltíssima oferta musical i, a més, el millor de tot és que és a prop de casa, que això, vita, doncs, vulguis que no, és una cosa afegida que també està molt bé. Vinga, va, ja estem a... anem a fer la trucada, ja, va, va. Despengem dient bienvenidos, emporteu el premi. Aquestes dues entrades, entrada doble per anar a veure Miguel Ríos en concert a Santa Susana, al Maresme, lliure i tropical. No sona, eh? Jo no estic escoltant res. Pot ser, això? Ara sí. Ui, a més, sona amb ímpetu, eh? Bienvenidos i us emporteu el premio.
7: El teléfono marcado no se encuentra disponible en...
2: Vaya, por Dios. L'he agafat en mal moment. Deu estar amb clients. Això sempre passa, eh? S'ha d'anar al tanto que després truquem i mira què passa.

0: Fiquem la segona opció. I això nosaltres traiem tres noms. I si el tercer no surt, m'emporto jo. Què et sembla?
1: Jo firmo, eh?
0: Vull dir, a mi, mira, a mi passar l'estiu de concerts ja m'ha bé. Ja m'agrada, ja m'agrada. Vull dir que ja m'ha bé. Mira, ahir vam anar a veure a Portaferrada el Sopa de Cabra. Vull dir, perfecte. Jo, si m'he de passar l'estiu de concert en concert, no tinc cap problema. Ningú. Vinga, a veure. Ara m'heu fet com il·lusió pensar que ningú respondrà i m'emportaré jo el premi, saps? Despengeu, dieu bienvenidos i joaneu de concert. A veure, va. Jo m'estic veient ja, eh? Bienvenidos i us emporteu les entrades. Com portem? Tres ja, no? Tres o quatre ja, de tons. Bé, doncs el quart. Són cinc trocs, són cinc trucs. Ui, que m'hi veig al concert jo. Ja m'hi estic veient, ja m'hi estic veient. Doncs una última opció. Si aquesta darrera opció no contesta, doncs res, me'n vaig jo. M'ha estat molt de greu, també us ho dic, però m'ho passaré molt bé a costa vostra. Ja punjaré fotos, no partiu. A veure si tenim sort. Vinga, darrer intent, eh? Si ara no surt, ens m'en porto. Va, va, va. Bienvenidos, tu em portes tu. Si no, bienvenido, m'en porto.
2: Bienvenido.
0: Vaya, por Dios. Jo que ja m'hi veia. Jo que ja m'hi veia. Vaja, vaja. Molt bé. Bueno, no passa res, que de fet ho... Ara quedo aquí com a cosa rara, però ho fem per sortejar. Vull dir que ja és això. Com et dius?
2: Hola, em dic Montse.
0: Montse, des d'on ens escoltes?
2: M'encanta Miguel Ríos, el meu primer, que m'agrada des de l'adolescència.
0: Doncs mira, aniràs gratis a veure-la aquí a Sant... No sé si tenies intenció d'anar-hi ja a Santa Susana o no.
2: Sí, ja tinc dos o tres... No, el Miguel Ríos no el tenia, precisament, em faltava, estic a punt. Però
0: quantes entrades tens per anar a Mar d'Estiu? Què vas a veure?
2: Tinc per anar a veure el Sopa de Cabra.
0: Ui, jo vaig anar a Sant Feliu de Guíxols, espectacular, tu passaràs molt bé.
2: I els Amics de les Arts.
0: També.
2: I no està.
0: Molt, escolta'm, el Mar d'Estiu es manté gràcies a tu. Doncs mira, ja tens el pòquer, ja tens tot el pòquer d'entrades per anar a veure tots els concerts del Mar d'Estiu. Felicitats, Montse. Has de venir aquí a la ràdio a buscar el premi, d'acord?
2: D'acord.
0: Que vagi molt bé i bienvenidos també.
2: Gràcies, Ràdio Palafolls.
0: Adéu-siau, Montse.
2: Adéu, bon dia.
0: Uita, quina sort. Si té entrades per tot o menys per Miguel Ríos i li toca a Miguel Ríos. Com que vols que et digui? Molta sort i, a més, sent la tercera, eh? Ser la tercera opció. Vull dir, hi havia dues persones abans o que no han estat atents o que estan amb clients o el que sigui, no s'han endut el premi, no passa res. Les normes del programa són aquestes i he estat a punt, eh? Estaven sumant ja el concert. Ai. Bueno, a partir de les 4 de Gorra Express més premis i demà hi tornem a puntuals a les 10. Fins llavors, que passeu molt bon dilluns. Fins demà. Adeu.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'ADF de l'Alt Maresme denuncia falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i que es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, en el cas de Palafolls, l'equip de govern defensa que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per pagar-los immediatament la subvenció. Bona tarda, avui és dilluns 27 de juliol. Comencem l'informatiu.

Avancem en titulars, com és habitual, altres notícies de la jornada d'avui. L'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori treballa per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública, també al carrer Major, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents. Un moviment que s'havia vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia tancar l'operació aviat per garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I entre altres qüestions, un veí de Sant Genís ha recollit més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta prop de les cases. La petició, impulsada a través de Change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa sol·licita que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les seves mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça, ja que depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui per escrit i no només de forma verbal.

0: I a Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Èster per transformar zones vulnerables amb el Pla de Barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector nord-est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. I pel que fa al temps, aquest dilluns tenim un dia que ha començat amb restes de núvols, però que ràpidament han obert en clarianes i el sol s'ha imposat. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 2 a 3 de component nord-oest de matinada girant cap a sud-oest a partir d'aquest migdia. El mar està en estat de marejola amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes han de baixar i aniran dels 17 als 23 graus, mentre que les màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 26 i els 30 graus. El nostre municipi a Palafolls el dia estarà nuvolat. Les temperatures màximes es mantenen en els 30 graus i les mínimes es preveu que baixin fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de l'ADF de l'Alt Maresme, que ha reclamat més recursos en un moment crític pel que fa als incendis forestals. L'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com també de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Duran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns als altres, al final sempre es van passant la pilota els uns als altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper, i al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions són subvencions nominatives que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit. Aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos que va ser el novembre del 2025, i per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF es troba està publicada, i ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, s'avalidi, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop arrebi ja es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre municipi. I l'Ajuntament avança amb la compra de l'antiga oficina de Bankia per poder instal·lar el nou arxiu municipal. El consistori fa mesos que treballen per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i la conservació dels documents. Segons ha explicat l'alcalde, Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les diverses possibilitats que s'han estudiat, la que està més a prop de concentrar-se, de concretar-se, és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions mantingudes.
3: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat aquest juliol. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i d'accessibilitat necessàries per la consulta de tots els documents. I marxem ara cap a Sant Genís, on un veí està recollint signatures per demanar una regulació més estricta de la caça prop de les cases. El passat 5 de juliol es va dur a terme una batuda de caça a l'entorn de Sant Genís. Arran d'aquesta activitat, un veí de la zona es va queixar davant de diversos cossos de seguretat, com la policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals, en considerar que els trets s'estaven produint massa prop dels habitatges i de zones on hi ha residents i mascotes. Fa uns dies, aquest mateix veí va impulsar una petició a la plataforma change.org i fins al moment la iniciativa ja ha recollit 461 signatures de suport. L'objectiu de la petició és demanar a l'Ajuntament i a les administracions competents una regulació més clara que prohibeixi la caça en àrees residencials o a la seva vora immediata. El promotor de la iniciativa sol·licita que es garanteixi la seguretat dels veïns i que hi hagi una supervisió més transparent de totes les activitats amb armes de foc a la zona. En aquest sentit, per part de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls, s'ha informat que el consistori no té competència directa respecte a aquesta qüestió, sinó que els caçadors han de fer una comunicació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, la policia local ha informat que en rebre la queixa del veí es va contactar amb els organitzadors de la batuda. Els agents van confirmar que l'entitat de caçadors havia informat verbalment d'aquesta activitat el dia anterior. Tot i que l'actuació era legal, la policia ha demanat que qualsevol activitat de caça sigui comunicada per escrit i no només de forma verbal, amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i la seguretat en aquesta zona. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, que presenta el projecte Malgrat Nord-Est per optar a les ajudes del Pla de Barris. L'Ajuntament de Malgrat és un dels 117 municipis de tot Catalunya que han presentat propostes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 amb l'objectiu de transformar i millorar zones urbanes vulnerables. La Generalitat de Catalunya ha tancat el període de presentació de projectes d'aquesta segona crida, que busca reduir les desigualtats socials i territorials a través d'intervencions integrals en els als barris. En el cas de Malgrat de Mar, el consistori ha posat el focus en el sector de Malgrat Nord-est, on es preveu realitzar actuacions de millora urbana, ambiental i social. Malgrat no és l'únic municipi de la zona que busca finançament en aquesta convocatòria. Altres localitats de la comarca també han presentat els seus programes de memòria d'intervenció integral. Entre ells hi ha Calella, que ha presentat un projecte per actuar a la zona de Capàs Prat del Mau. Aquests projectes s'han de centrar en les anomenades àrees d'atenció especial, que són zones amb rendes baixes, dèficits d'equipaments o problemes d'habitatge. La intenció del govern és que les intervencions no es quedin només en la rehabilitació de places i carrers, sinó que també entrin allà on la gent fa vida per millorar el confort dels edificis i la convivència. En total, els 117 ajuntaments que s'hi han presentat han plantejat projectes que sumen un pressupost conjunt de més de 1.600.000 euros. Ara, la Comissió de Gestió dels Fons de Recuperació Urbana avaluarà totes aquestes propostes i serà a l'octubre quan s'informi de quins projectes rebran finalment les subvencions. Segons les bases de la convocatòria, la Generalitat finançarà un percentatge del cost segons la població del municipi. En pobles d'entre 20.000 i 50.000 habitants, com podrien ser Malgrat o Calella, el govern pot aportar fins al 60% del pressupost. Per municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, el finançament arribaria al 70%. Els projectes presentats han de complir, però, amb tres pilars fonamentals. Aquests són les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 27 de juliol del 2025, és a dir, de l'any passat, buscaven un lladre que havia assaltat una dona gran a Malgrat de Mar. Els Mossos buscaven un lladre que aquell cap de setmana havia assaltat una dona gran al centre de Malgrat quan ella intentava entrar a casa seva. Tal com es podia veure en el vídeo que va publicar el mitjà digital elcaso.com, el delinqüent va fer-li una estrabada per endur-se la cadena d'or que ella duia a sobre. La dona no va caure a terra, però sí que va patir lesions lleus i va presentar una denúncia pels fets a la policia local, juntament amb les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància del vestíbul del bloc de pisos on vivia. Fa 5 anys, el 2021, investigaven robatoris en diversos vehicles estacionats davant de Marineland. El cos policial de Palafolls investigava diversos robatoris produïts aquell dijous al barri Sant Lluís. Segons va informar la policia, pels vols de 3:15 del migdia es tenia constància de la presència d'un vehicle amb 3 ocupants, que de forma simultània trencaven un mínim de 4 vidres de vehicles estacionats a l'aparcament de Marineland. Segons va afirmar el cap de la policia local de Palafolls, Miguel Ángel Marín, ja s'estaven recollint denúncies i conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra s'estaven investigant els fets. I finalment, el 2016, aprovaven el projecte traçat per allargar la C-32 fins a Lloret. El Diari Oficial de la Generalitat havia publicat aquell dimecres l'aprovació definitiva del projecte amb l'objectiu d'impulsar posteriorment la programació de les obres, que es podrien iniciar entre els mesos de setembre i octubre. El portaveu de la plataforma Aturem la C-32, contrari al projecte, Jordi Gaitán, es va mostrar molt crític amb els alcaldes de Blanes i Lloret, assegurant que no havien sabut defensar el resultat de la consulta popular del mes d'abril. Malgrat tot, va explicar que no els havia sorprès l'aprovació del projecte i que seguirien treballant per aturar-lo des de dues vessants, el carrer i els jutjats.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre company i meteoròleg de confiança, qui ens ha de donar més detalls de quina és la previsió meteorològica que s'espera per aquestes properes hores. Hola, Quim, bona tarda.
1: Bon dia, avui hem començat una nova setmana parlant d'estabilitat, de sol i d'unes temperatures que a partir de dimecres tornaran a ser extremes pel que fa a la calor, no pas pel que fa al fred, ni de bon tros. I sembla que això durarà una setmana i mitja, aproximadament a partir de dimecres, ja que aquest proper cap de setmana tindrem el pic d'aquesta nova onada de calor que ens portarà temperatures superiors als 35 graus a la franja costanera. El primer cap de setmana d'agost la situació podria experimentar un tomb de 180 graus i començar a canviar de forma important pel que fa a pluges i pel que fa a temperatures. Però fins aleshores, com dèiem, i després del respir que hem tingut aquest cap de setmana amb temperatures una miqueta més baixes, sobretot ahir diumenge, la calor tornarà a ser la protagonista al llarg dels pròxims dies. Avui i demà encara una calor continguda, per tant, aquesta tarda, temperatures més aviat agradables, fa calor, però és el que toca al mes de juliol, a la recta final del mes de juliol, i s'espera bàsicament això, un temps tranquil, dominat pel sol, algun núvol poc important, vents fluixos de mar cap a terra i situació marítima tranquil·la aquesta tarda, mar arrissada i àrees de marejol. De cara a demà, 3:15 del mateix, nova jornada de temps estable i assolellat, amb temperatures que pujaran una miqueta més a les hores centrals del dia. I si avui les màximes arribaran cap als 32-33, demà ja podien fregar els 34 en alguns punts de l'interior de la comarca. Demà passat dimecres torna a pujar el termòmetre de forma aquí ja més clara, arribant cap als 35 a l'interior del Maresme i els 33 en alguns punts de la franja costanera. Tot això amb tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa maresmenca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, en titulars quines han estat les notícies destacades. L'ADF de l'Alt Maresme ha denunciat falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, des de Palafolls, l'equip de govern ha defensat que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per tal de pagar immediatament la subvenció. I l'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu. El consistori està treballant per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública al mateix carrer, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents, un moviment que s'ha vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia tancar l'operació aviat per tal de garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I a Sant Genís, un veí recull més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta a prop de les cases. La petició, impulsada a través de Change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa a prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa va sol·licitar que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça perquè depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui tant per escrit com de forma verbal. I finalment, Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Est per transformar zones vulnerables amb el pla de barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector Nord-Est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. Calella també ha presentat la seva candidatura per actuar a la zona Capaç Prat del Mau, en aquesta mateixa crida, que ha plegat fins a 117 ajuntaments catalans. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 27 de juliol del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, totes les notícies d'avui i d'altres jornades les podeu recuperar a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també tenim un canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

et deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls.

T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

L'Ajuntament comença a eliminar les pintades de la plaça de Popi. L'Ajuntament ha iniciat ja les tasques per esborrar la quinzena de pintades que van aparèixer fa uns dies a la plaça de Popi. Els operaris treballen per recuperar l'estat original de diversos elements de l'espai públic que van quedar malmesos, com la façana del teatre, l'escenari, la font i l'escultura dedicada a Dante. L'inici d'aquests treballs arriba després que la policia local hagi aconseguit identificar l'autor dels grafits. Es tracta d'un home major d'edat a qui els agents van enxampar pràcticament en el mateix moment en què realitzava les pintades. Se li imputa un delicte de dany, ja que es calcula que el cost de la reparació de tots els elements afectats superarà els 400 euros. Les inscripcions fetes en pintura negra contenien missatges com Shame, vergonya en anglès, o Animal Killers, assassins d'animals, uns lemes que també s'havien vist en altres punts del poble, com la plaça del Forroll. Davant d'aquests fets, el consistori ha reiterat la seva condemna ferma cap a aquest tipus d'actes incívics. Des de l'Ajuntament recorden que l'espai públic és un bé comú i que les tasques de neteja de pintades suposen cada any una despesa de milers d'euros per les arques municipals. És per això que l'Ajuntament ha demanat la col·laboració ciutadana per respectar els espais de convivència i mantenir el poble en bon estat.

0: I un veí de Sant Genís recull signatures per demanar una regulació més estricta de la caça prop de les cases. El passat 5 de juliol es va dur a terme una batuda de caça a l'entorn de Sant Genís. Arran d'aquesta activitat, un veí de la zona es va queixar davant de diversos cossos de seguretat, com la policia local, Mossos d'Esquadra o agents rurals, en considerar que els trets s'estaven produint massa prop dels habitatges i de zones on hi havia residents i mascotes. Fa uns dies, aquest mateix veí va impulsar una petició a la plataforma Change.org i fins al moment la iniciativa ja ha recollit 461 signatures. L'objectiu de la petició és demanar a l'Ajuntament i a les administracions competents una regulació més clara que prohibeixi la caça en àrees residencials o a la seva vora immediata. Aquest promotor de la iniciativa sol·licita que es garanteixi la seguretat dels veïns i que hi hagi una supervisió més transparent de totes aquestes activitats amb armes de foc. En aquest sentit, per part de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament s'ha informat que el consistori no té competència directa respecte a aquesta qüestió, sinó que els caçadors fan la comunicació pertinent al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, la policia local ha informat que en rebre la queixa del veí es va contactar amb els organitzadors de la batuda. Els agents van confirmar que l'entitat de caçadors havia informat de la batuda el dia anterior. Tot i que l'actuació era legal, la policia ha demanat que qualsevol activitat de caça sigui comunicada també per escrit i no només verbalment, amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i també la seguretat a la zona.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia, edita i presenta Melina Morilla.
1: L'ADF de l'Alt Maresme denuncia falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i que es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, en el cas de Palafolls, l'equip de govern defensa que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per pagar-los immediatament la subvenció. Bona tarda, avui és dilluns 27 de juliol. Comencem l'informatiu.

Avancem en titulars, com és habitual, altres notícies de la jornada d'avui. L'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori treballa per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública, també al carrer Major, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents. Un moviment que s'havia vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia tancar l'operació aviat per garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I entre altres qüestions, un veí de Sant Genís ha recollit més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta prop de les cases. La petició, impulsada a través de change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa sol·licita que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les seves mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça, ja que depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui per escrit i no només de forma verbal.

0: I a Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Èster per transformar zones vulnerables amb el pla de barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector nord-est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. I pel que fa al temps, aquest dilluns tenim un dia que ha començat amb restes de núvols, però que ràpidament han obert en clarianes i el sol s'ha imposat. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 2 a 3 de component nord-oest de matinada girant cap a sud-oest a partir d'aquest migdia. El mar està en estat de marejola, marees de mar de fons. Les temperatures mínimes han de baixar i aniran dels 17 als 23 graus, mentre que les màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 26 i els 30 graus. El nostre municipi a Palafolls el dia estarà nuvolat. Les temperatures màximes es mantenen en els 30 graus i les mínimes es preveu que baixin fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de l'ADF de l'Alt Maresme, que ha reclamat més recursos en un moment crític pel que fa als incendis forestals. L'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament en una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com també de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passa la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Duran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns dels altres, al final sempre es van passant la pilota els uns dels altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions o subvencions nominatives, que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit, aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos que va ser el novembre del 2025, i per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF es troba està publicada, i ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, s'avalida, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop arribi ja es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre municipi. I l'Ajuntament avança amb la compra de l'antiga oficina de Bankia per poder instal·lar el nou arxiu municipal. El consistori fa mesos que treballen per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i la conservació dels documents. Segons ha explicat l'alcalde, Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les diverses possibilitats que s'han estudiat, la que està més a prop de concentrar-se, de concretar-se, és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions mantingudes.
3: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat aquest juliol. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i d'accessibilitat necessàries per la consulta de tots els documents. I marxem ara cap a Sant Genís, on un veí està recollint signatures per demanar una regulació més estricta de la caça prop de les cases. El passat 5 de juliol es va dur a terme una batuda de caça a l'entorn de Sant Genís. Arran d'aquesta activitat, un veí de la zona es va queixar davant de diversos cossos de seguretat, com la policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals, en considerar que els trets s'estaven produint massa prop dels habitatges i de zones on hi ha residents i mascotes. Fa uns dies, aquest mateix veí va impulsar una petició a la plataforma change.org i fins al moment la iniciativa ja ha recollit 461 signatures de suport. L'objectiu de la petició és demanar a l'Ajuntament i a les administracions competents una regulació més clara que prohibeixi la caça en àrees residencials o a la seva vora immediata. El promotor de la iniciativa sol·licita que es garanteixi la seguretat dels veïns i que hi hagi una supervisió més transparent de totes les activitats amb armes de foc a la zona. En aquest sentit, per part de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, Fulls s'ha informat que el consistori no té competència directa respecte a aquesta qüestió, sinó que els caçadors han de fer una comunicació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, la policia local ha informat que en rebre la queixa del veí es va contactar amb els organitzadors de la batuda. Els agents van confirmar que l'entitat de caçadors havia informat verbalment d'aquesta activitat el dia anterior. Tot i que l'actuació era legal, la policia ha demanat que qualsevol activitat de caça sigui comunicada per escrit i no només de forma verbal, amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i la seguretat en aquesta zona. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, que presenta el projecte Malgrat Nord-Est per optar a les ajudes del Pla de Barris. L'Ajuntament de Malgrat és un dels 117 municipis de tot Catalunya que han presentat propostes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 amb l'objectiu de transformar i millorar zones urbanes vulnerables. La Generalitat de Catalunya ha tancat el període de presentació de projectes d'aquesta segona crida, que busca reduir les desigualtats socials i territorials a través d'intervencions integrals en els barris. En el cas de Malgrat de Mar, el consistori ha posat el focus en el sector de Malgrat Nord-est, on es preveu realitzar actuacions de millora urbana, ambiental i social. Malgrat no és l'únic municipi de la zona que busca finançament en aquesta convocatòria. Altres localitats de la comarca també han presentat els seus programes de memòria d'intervenció integral. Entre ells hi ha Calella, que ha presentat un projecte per actuar a la zona de Capàs Prat d'Almau. Aquests projectes s'han de centrar en les anomenades àrees d'atenció especial, que són zones amb rendes baixes, dèficits d'equipaments o problemes d'habitatge. La intenció del govern és que les intervencions no es quedin només en la rehabilitació de places i carrers, sinó que també entrin allà on la gent fa vida per millorar el confort dels edificis i la convivència. En total, els 117 ajuntaments que s'hi han presentat han plantejat projectes que sumen un pressupost conjunt de més de 1.600.000 euros. Ara, la Comissió de Gestió dels Fons de Recuperació Urbana avaluarà totes aquestes propostes i serà l'octubre quan s'informi de quins projectes rebran finalment les subvencions. Segons les bases de la convocatòria, la Generalitat finançarà un percentatge del cost segons la població del municipi. En pobles d'entre 20.000 i 50.000 habitants, com podrien ser Malgrat o Calella, el govern pot aportar fins al 60% del pressupost. Per municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, el finançament arribaria al 70%. Els projectes presentats han de complir, però, amb tres pilars fonamentals. Aquests són les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 27 de juliol del 2025, és a dir, de l'any passat, buscaven un lladre que havia assaltat una dona gran a Malgrat de Mar. Els Mossos buscaven un lladre que aquell cap de setmana havia assaltat una dona gran al centre de Malgrat quan ella intentava entrar a casa seva. Tal com es podia veure en el vídeo que va publicar el mitjà digital elcaso.com, el delinqüent va fer-li una estrabada per endur-se la cadena d'or que ella duia a sobre. La dona no va caure a terra, però sí que va patir lesions lleus i va presentar una denúncia pels fets a la policia local, juntament amb les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància del vestíbul del bloc de pisos on vivia. Fa 5 anys, el 2021, investigaven robatoris en diversos vehicles estacionats davant de Marineland. El cos policial de Palafolls investigava diversos robatoris produïts aquell dijous al barri Sant Lluís. Segons va informar la policia, pels vols de 3:15 del migdia es tenia constància de la presència d'un vehicle amb 3 ocupants que de forma simultània trencaven un mínim de 4 vidres de vehicles estacionats a l'aparcament de Marineland. Segons va afirmar el cap de la policia local de Palafolls, Miguel Ángel Marín, ja s'estaven recollint denúncies i conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra s'estaven investigant els fets. I finalment, el 2016, aprovaven el projecte traçat per allargar la C-32 fins a Lloret. El Diari Oficial de la Generalitat havia publicat aquell dimecres l'aprovació definitiva del projecte amb l'objectiu d'impulsar posteriorment la programació de les obres, que es podrien iniciar entre els mesos de setembre i octubre. El portaveu de la plataforma Aturem la C-32, contrari al projecte, Jordi Gaitán, es va mostrar molt crític amb els alcaldes de Blanes i Lloret, assegurant que no havien sabut defensar el resultat de la consulta popular del mes d'abril. Malgrat tot, va explicar que no els havia sorprès l'aprovació del projecte i que seguirien treballant per aturar-lo des de dues vessants, el carrer i els jutjats.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre company i meteoròleg de confiança, qui ens ha de donar més detalls de quina és la previsió meteorològica que s'espera per aquestes properes hores. Hola, Quim, bona tarda.
1: Bon dia, avui hem començat una nova setmana parlant d'estabilitat, de sol i d'unes temperatures que a partir de dimecres tornaran a ser extremes pel que fa a la calor, no pas pel que fa al fred ni de bon tros. I sembla que això durarà una setmana i mitja aproximadament a partir de dimecres, ja que aquest proper cap de setmana tindrem el pic d'aquesta nova onada de calor que ens portarà temperatures superiors als 35 graus a la franja costanera. El primer cap de setmana d'agost la situació podria experimentar un tomb de 180 graus i començar a canviar de forma important pel que fa a pluges i pel que fa a temperatures. Però fins aleshores, com dèiem, i després del respir que hem tingut aquest cap de setmana amb temperatures una miqueta més baixes, sobretot ahir diumenge, la calor tornarà a ser la protagonista al llarg dels pròxims dies. Avui i demà encara una calor continguda, per tant, aquesta tarda temperatures més aviat agradables, fa calor, però és el que toca, al mes de juliol, a la recta final del mes de juliol, i s'espera bàsicament això, un temps tranquil, dominat pel sol, algun núvol poc important, vents fluixos de mar cap a terra i situació marítima tranquil·la aquesta tarda, mar arrissada i àrees de marejol. De cara a demà, 3:15 del mateix, nova jornada de temps estable i assolellat, amb temperatures que pujaran una miqueta més a les hores centrals del dia. I si avui les màximes arribaran cap als 32-33, demà ja podien fregar els 34 en alguns punts de l'interior de la comarca. Demà passat dimecres torna a pujar el termòmetre de forma aquí ja més clara, arribant cap als 35 a l'interior del Maresme i els 33 en alguns punts de la franja costanera. Tot això amb tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa maresmenca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: Finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, en titulars quines han estat les notícies destacades. L'ADF de l'Alt Maresme ha denunciat falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, des de Palafolls, l'equip de govern ha defensat que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per tal de pagar immediatament la subvenció. I l'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu. El consistori està treballant per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública al mateix carrer, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents, un moviment que s'ha vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia tancar l'operació aviat per tal de garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I a Sant Genís, un veí recull més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta a prop de les cases. La petició, impulsada a través de change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa a prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa va sol·licitar que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça perquè depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui tant per escrit com de forma verbal. I finalment, Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Est per transformar zones vulnerables amb el pla de barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector Nord-Est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. Calella també ha presentat la seva candidatura per actuar a la zona Capaç Prat del Mau, en aquesta mateixa crida, que ha plegat fins a 117 ajuntaments catalans. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 27 de juliol del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, totes les notícies d'avui i d'altres jornades les podeu recuperar a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també tenim un canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada.
0: Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: L'Ajuntament avança ja en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori Palafollent fa mesos que treballa per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major, que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i conservació de documents. Segons ha explicat l'alcalde Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal, que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les possibilitats que s'han estudiat, la que més està a prop de concretar-se és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia en poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions que ha tingut.
1: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i accessibilitat necessàries per la consulta de tots aquests documents.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.
2: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el De Gorra amb Ràdio Palafolls.

0: Molt bé, amics, amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua, perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades, amb qui vulguis, 5 vegades cadascun, o si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
4: Ràdio Palafolls.
3: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
4: Escoltes...
3: Ràdio Palafolls, al 107.7...
4: FM.

0: Molt bé, amics, amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua, perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades, amb qui vulguis, 5 vegades cadascun, o si com vulguis, 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals, doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Un 7 FM. 107.

0: L'ABF de l'Alt Maresme reclama més recursos en un moment crític pel que fa a incendis forestals. L'ABF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada municipi. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i la complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora. Els uns als altres ho es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Llodoran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns als altres, al final sempre es van passant la pilota els uns als altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent en el nostre municipi. La tinent d'alcalde, Susana Pla, recorda que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre de 2025, i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions són subvencions normatives que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit. Aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos que va ser el novembre del 2025, i per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas amb la de l'ADF es troba, està publicada, valen, i ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, se validi, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop es rebi i es validi aquesta documentació es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre poble.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bé, amics, amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades amb qui vulguis, 5 vegades cadascun o si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Escoltes, Ràdio Palafolls, 107.7 FM, 24 hores amb tu.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Molt bé, amics, amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades, amb qui vulguis, 5 vegades cadascú, no, si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebel

0: L'Ajuntament avança ja en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori palafollenc fa mesos que treballa per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major, que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i conservació de documents. Segons ha explicat l'alcalde Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les possibilitats que s'han estudiat, la que més està a prop de concretar-se és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia en poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions que ha tingut.
1: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, en algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i accessibilitat necessàries per la consulta de tots aquests documents.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bé, amics, amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua, perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades, amb qui vulguis, 5 vegades cadascun, o si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Porta Ferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra!

0: Molt bé, amics i amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades amb qui vulguis, 5 vegades cadascú, no, si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Els èxits musicals des dels 70 i fins l'actualitat. Dia i nit a Ràdio Palafolls 107.7.

0: L'ADF de l'Alt Maresme reclama més recursos en un moment crític pel que fa a incendis forestals. L'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada municipi. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i la complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora. Els uns als altres ho esculpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Llodoran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns dels altres al final sempre es van passant la pilota els uns dels altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent en el nostre municipi. La tinent d'alcalde Susana Pla recorda que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre de 2025, i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions són subvencions nominatives que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit. Aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos que va ser el novembre del 2025. I per tant, després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF està publicada, i ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, se validi, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop es rebi i es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre poble.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Molt bé, amics, amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades amb qui vulguis, 5 vegades cadascú, no, si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De

Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.

0: Molt bé, amics i amigues, què tal, com estem? Comencem setmana dient-vos que qui s'emporta les dues entrades per anar a Marineland és en Jaume Ridors. Felicitats, Jaume, pots venir a la ràdio a buscar les teves entrades i gaudir de l'estiu al Marineland. I avui el que tenim per vosaltres, tornem a gaudir de piscina d'aigua perquè tenim abonament de 10 entrades per anar a la piscina municipal de Palafolls. Durant tota aquesta temporada, 10 entrades perquè puguis anar tu 10 vegades amb qui vulguis, 5 vegades cadascun o si com vulguis. 10 entrades que tu reparteixes com bonament puguis barra vulguis. Ara que estem en època de concerts, ja ho sabeu, tenim, per exemple, el Mar d'Estiu, tenim el Portaferrada, tenim, no sé, 30.000 festivals al NEC a Calella, 30.000 festivals musicals. Doncs avui us volem preguntar quin d'aquests artistes no ha actuat mai a Palafolls. Rebeldes, Rosalia, Joan Manel Serrat, Sopa de Cabra, Miguel Ríos o Tietz. Quin de tots aquests no ha actuat mai a Palafolls? Som-hi!
1: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.
2: De Palma.

0: tanquem la parada del
1: de Gorra Express d'avui.
0: Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau.
2: De Gorra Express, música sense interrupcions.
0: Fins demà.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
4: L'ADF de l'Alt Maresme denuncia falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i que es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, en el cas de Palafolls, l'equip de govern defensa que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per pagar-los immediatament la subvenció. Bona tarda, avui és dilluns 27 de juliol. Comencem l'informatiu.

Avancem en titulars com és habitual altres notícies de la jornada d'avui. L'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori treballa per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública, també al carrer Major, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents. Un moviment que s'havia vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia tancar l'operació aviat per garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I entre altres qüestions, un veí de Sant Genís ha recollit més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta prop de les cases. La petició impulsada a través de change.org sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa sol·licita que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les seves mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça, ja que depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui per escrit i no només de forma verbal.

0: I a Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Èster per transformar zones vulnerables amb el Pla de Barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector nord-est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. I pel que fa al temps, aquest dilluns tenim un dia que ha començat amb restes de núvols, però que ràpidament han obert en clarianes i el sol s'ha imposat. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 2 a 3 de component nord-oest de matinada girant cap a sud-oest a partir d'aquest migdia. El mar està en estat de marejola, marees de mar de fons. Les temperatures mínimes han de baixar i aniran dels 17 als 23 graus, mentre que les màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 26 i els 30 graus. El nostre municipi a Palafolls el dia estarà nuvolat. Les temperatures màximes es mantenen en els 30 graus i les mínimes es preveu que baixin fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de l'ADF de l'Alt Maresme, que ha reclamat més recursos en un moment crític pel que fa als incendis forestals. L'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament en una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com també de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Duran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns dels altres al final sempre es van passant la pilota els uns dels altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions o subvencions nominatives, que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit, aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos que va ser el novembre del 2025, vale? I per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF es troba està publicada, vale? I ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, s'avalidi, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop arribi ja es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre municipi. I l'Ajuntament avança amb la compra de l'antiga oficina de Bankia per poder instal·lar el nou arxiu municipal. El consistori fa mesos que treballen per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i la conservació dels documents. Segons ha explicat l'alcalde, Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les diverses possibilitats que s'han estudiat, la que està més a prop de concentrar-se, de concretar-se, és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions mantingudes.
3: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat aquest juliol. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i d'accessibilitat necessàries per la consulta de tots els documents. I marxem ara cap a Sant Genís, on un veí està recollint signatures per demanar una regulació més estricta de la caça prop de les cases. El passat 5 de juliol es va dur a terme una batuda de caça a l'entorn de Sant Genís. Arran d'aquesta activitat, un veí de la zona es va queixar davant de diversos cossos de seguretat, com la policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals, en considerar que els trets s'estaven produint massa prop dels habitatges i de zones on hi ha residents i mascotes. Fa uns dies, aquest mateix veí va impulsar una petició a la plataforma change.org i fins al moment la iniciativa ja ha recollit 461 signatures de suport. L'objectiu de la petició és demanar a l'Ajuntament i a les administracions competents una regulació més clara que prohibeixi la caça en àrees residencials o a la seva vora immediata. El promotor de la iniciativa sol·licita que es garanteixi la seguretat dels veïns i que hi hagi una supervisió més transparent de totes les activitats amb armes de foc a la zona. En aquest sentit, per part de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafoll, s'ha informat que el consistori no té competència directa respecte a aquesta qüestió, sinó que els caçadors han de fer una comunicació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, la policia local ha informat que en rebre la queixa del veí es va contactar amb els organitzadors de la batuda. Els agents van confirmar que l'entitat de caçadors havia informat verbalment d'aquesta activitat el dia anterior. Tot i que l'actuació era legal, la policia ha demanat que qualsevol activitat de caça sigui comunicada per escrit i no només de forma verbal, amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i la seguretat en aquesta zona. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, que presenta el projecte Malgrat Nord-Est per optar a les ajudes del Pla de Barris. L'Ajuntament de Malgrat és un dels 117 municipis de tot Catalunya que han presentat propostes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 amb l'objectiu de transformar i millorar zones urbanes vulnerables. La Generalitat de Catalunya ha tancat el període de presentació de projectes d'aquesta segona crida, que busca reduir les desigualtats socials i territorials a través d'intervencions integrals en el als barris. En el cas de Malgrat de Mar, el consistori ha posat el focus en el sector de Malgrat Nord-est, on es preveu realitzar actuacions de millora urbana, ambiental i social. Malgrat no és l'únic municipi de la zona que busca finançament en aquesta convocatòria. Altres localitats de la comarca també han presentat els seus programes de memòria d'intervenció integral. Entre ells hi ha Calella, que ha presentat un projecte per actuar a la zona de Capàs Prat del Mau. Aquests projectes s'han de centrar en les anomenades àrees d'atenció especial, que són zones amb rendes baixes, dèficits d'equipaments o problemes d'habitatge. La intenció del govern és que les intervencions no es quedin només en la rehabilitació de places i carrers, sinó que també entrin allà on la gent fa vida per millorar el confort dels edificis i la convivència. En total, els 117 ajuntaments que s'hi han presentat han plantejat projectes que sumen un pressupost conjunt de més de 1.600.000 euros. Ara, la Comissió de Gestió dels Fons de Recuperació Urbana avaluarà totes aquestes propostes i serà l'octubre quan s'informi de quins projectes rebran finalment les subvencions. Segons les bases de la convocatòria, la Generalitat finançarà un percentatge del cost segons la població del municipi. En pobles d'entre 20.000 i 50.000 habitants, com podrien ser Malgrat o Calella, el govern pot aportar fins al 60% del pressupost. Per municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, el finançament arribaria al 70%. Els projectes presentats han de complir, però, amb tres pilars fonamentals. Aquests són les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 27 de juliol del 2025, és a dir, de l'any passat, buscaven un lladre que havia assaltat una dona gran a Malgrat de Mar. Els Mossos buscaven un lladre que aquell cap de setmana havia assaltat una dona gran al centre de Malgrat quan ella intentava entrar a casa seva. Tal com es podia veure en el vídeo que va publicar el mitjà digital elcaso.com, el delinqüent va fer-li una estrebada per endur-se la cadena d'or que ella duia a sobre. La dona no va caure a terra, però sí que va patir lesions lleus i va presentar una denúncia pels fets a la policia local, juntament amb les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància del vestíbul del bloc de pisos on vivia. Fa 5 anys, el 2021, investigaven robatoris en diversos vehicles estacionats davant de Marineland. El cos policial de Palafolls investigava diversos robatoris produïts aquell dijous al barri Sant Lluís. Segons va informar la policia, pels vols de 3:15 del migdia es tenia constància de la presència d'un vehicle amb 3 ocupants que de forma simultània trencaven un mínim de 4 vidres de vehicles estacionats a l'aparcament de Marineland. Segons va afirmar el cap de la policia local de Palafolls, Miguel Ángel Marín, ja s'estaven recollint denúncies i conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra s'estaven investigant els fets. I finalment, el 2016, aprovaven el projecte pel traçat de traçat per allargar la C-32 fins a Lloret. El Diari Oficial de la Generalitat havia publicat aquell dimecres l'aprovació definitiva del projecte amb l'objectiu d'impulsar posteriorment la programació de les obres, que es podrien iniciar entre els mesos de setembre i octubre. El portaveu de la plataforma Aturem la C-32, contrari al projecte, Jordi Gaitán, es va mostrar molt crític amb els alcaldes de Blanes i Lloret, assegurant que no havien sabut defensar el resultat de la consulta popular del mes d'abril. Malgrat tot, va explicar que no els havia sorprès l'aprovació del projecte i que seguirien treballant per aturar-lo des de dues vessants, el carrer i els jutjats.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre company i meteoròleg de confiança, qui ens ha de donar més detalls de quina és la previsió meteorològica que s'espera per aquestes properes hores. Hola, Quim, bona tarda.
1: Bon dia, avui hem començat una nova setmana parlant d'estabilitat, de sol i d'unes temperatures que a partir de dimecres tornaran a ser extremes pel que fa a la calor, no pas pel que fa al fred ni de bon tros. I sembla que això durarà una setmana i mitja aproximadament a partir de dimecres, ja que aquest proper cap de setmana tindrem el pic d'aquesta nova onada de calor que ens portarà temperatures superiors als 35 graus a la franja costanera. El primer cap de setmana d'agost la situació podria experimentar un tomb de 180 graus i començar a canviar de forma important pel que fa a pluges i pel que fa a temperatures. Però fins aleshores, com dèiem, i després del respir que hem tingut aquest cap de setmana, amb temperatures una miqueta més baixes, sobretot ahir diumenge, la calor tornarà a ser la protagonista al llarg dels pròxims dies. Avui i demà encara una calor continguda, per tant, aquesta tarda, temperatures més aviat agradables, fa calor, però és el que toca, al mes de juliol, a la recta final del mes de juliol, i s'espera bàsicament això, un temps tranquil, dominat pel sol, algun núvol poc important, vents fluixos de mar cap a terra i situació marítima tranquil·la aquesta tarda, mar arrissada i àrees de marejol. De cara a demà, 3:15 del mateix, nova jornada de temps estable i assolellat amb temperatures que pujaran una miqueta més a les hores centrals del dia. I si avui les màximes arribaran cap als 32-33, demà ja podien fregar els 34 en alguns punts de l'interior de la comarca. Demà passat dimecres torna a pujar el termòmetre de forma aquí ja més clara, arribant cap als 35 a l'interior del Maresme i els 33 en alguns punts de la franja costanera. Tot això amb tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa maresmenca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, en titulars quines han estat les notícies destacades. L'ADF de l'Alt Maresme ha denunciat falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, des de Palafolls, l'equip de govern ha defensat que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per tal de pagar immediatament la subvenció. I l'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu. El consistori està treballant per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública al mateix carrer, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents, un moviment que s'ha vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia a tancar l'operació aviat per tal de garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I a Sant Genís, un veí recull més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta a prop de les cases. La petició, impulsada a través de change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa a prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa va sol·licitar que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça perquè depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui tant per escrit com de forma verbal. I finalment, Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Est per transformar zones vulnerables amb el pla de barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector Nord-Est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. Calella també ha presentat la seva candidatura per actuar a la zona cap a Esprat del Mau, en aquesta mateixa crida, que ha plegat fins a 117 ajuntaments catalans. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 27 de juliol del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, totes les notícies d'avui i d'altres jornades les podeu recuperar a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també tenim un canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament avança ja en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori Palafollent fa mesos que treballa per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major, que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i conservació de documents. Segons ha explicat l'alcalde Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les possibilitats que s'han estudiat, la que més està a prop de concretar-se és l'adquisició de l'antic local de Bankia al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia en poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions que ha tingut.
1: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i accessibilitat necessàries per la consulta de tots aquests documents.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'ABF de l'Alt Maresme reclama més recursos en un moment crític pel que fa a incendis forestals. L'ABF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada municipi. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i la complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora. Els uns als altres ho esculpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Llodoran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns dels altres, al final sempre es van passant la pilota els uns dels altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent en el nostre municipi. La tinent d'alcalde Susana Pla recorda que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre de 2025, i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions són subvencions nominatives, que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit. Aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos, que va ser el novembre del 2025, vale? I per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF es troba, està publicada, vale? I ara el que estem pendents és que ells entrin a la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, es validi, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop es rebi i es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre poble.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls.
1: Senzillament, som així i ens agrada.
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
4: The Fate of Ophelia.
5: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'ADF de l'Alt Maresme denuncia falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i que es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes per

reclama més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, en el cas de Palafolls, l'equip de govern defensa que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per pagar-los immediatament la subvenció. Bona tarda, avui és dilluns 27 de juliol. Comencem l'informatiu.

Avancem en titulars com és habitual altres notícies de la jornada d'avui. L'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu municipal. El consistori treballa per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública, també al carrer Major, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents. Un moviment que s'havia vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia tancar l'operació aviat per garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I entre altres qüestions, un veí de Sant Genís ha recollit més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta prop de les cases. La petició, impulsada a través de change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa sol·licita que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les seves mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça, ja que depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui per escrit i no només de forma verbal.

0: I a Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Èster per transformar zones vulnerables amb el pla de barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector nord-est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. I pel que fa al temps, aquest dilluns tenim un dia que ha començat amb restes de núvols, però que ràpidament han obert en clarianes i el sol s'ha imposat. No s'esperen precipitacions, vents fluixos, força 2 a 3 de component nord-oest de matinada girant cap a sud-oest a partir d'aquest migdia. El mar està en estat de marejola, marees de mar de fons. Les temperatures mínimes han de baixar i aniran dels 17 als 23 graus, mentre que les màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 26 i els 30 graus. El nostre municipi a Palafolls el dia estarà nuvolat. Les temperatures màximes es mantenen en els 30 graus i les mínimes es preveu que baixin fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'avui i ho fem parlant de l'ADF de l'Alt Maresme, que ha reclamat més recursos en un moment crític pel que fa als incendis forestals. L'ADF de l'Alt Maresme ha aprofitat l'incendi de dissabte a Palafolls per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls amb motiu de l'incendi forestal d'aquest dissabte a la llera del riu Tordera. El foc, que tot apunta que es va originar en un quadre elèctric de baixa tensió, va cremar aproximadament en una hectàrea de matolls i canyes i va requerir la intervenció de 6 dotacions de bombers, així com també de voluntaris de l'ADF, la policia local i Mossos d'Esquadra. Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Ho ha detallat Aleix Duran, un dels membres de l'ADF de l'Alt Maresme.
1: Els principals motius pels quals no rebem els diners dels segons els ajuntaments, doncs perquè ens demanen documentació que es presenta any rere any rere any, que és són les justificacions, i sempre els uns als altres, al final sempre es van passant la pilota els uns als altres i sempre és culpa de l'interventor que no paga. Hi ha municipis que s'han presentat 3 i 4 vegades les instàncies per demanar aquesta subvenció i sempre falta algun paper. I al final la burocràcia ho posa tot molt difícil, quan segurament per altres coses és molt més fàcil fer aquestes donacions de diners, perquè al final són donacions, i a més quan nosaltres tenim un conveni anual amb cada municipi.
0: Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat. La subvenció ja està publicada i l'Ajuntament està a l'espera que l'ADF entri la sol·licitud formal i tota la documentació requerida.
2: Doncs les subvencions o subvencions nominatives, que ja fa 3 anys que es plantegen d'aquesta manera per agilitzar més el tràmit, aquestes subvencions s'aproven en el ple de pressupostos que va ser el novembre del 2025, vale? I per tant després hi ha tot el procediment de concessió de les subvencions a les entitats, i en aquest cas en la de l'ADF es troba està publicada, vale? I ara el que estem pendents és que ells entrin la sol·licitud formal d'aquesta subvenció, perquè un cop això s'entri, s'avalida, es faci tota la documentació, doncs es procedeixi el pagament.
0: Pla ha assegurat que un cop arrebi ja es validi aquesta documentació, es procedirà al pagament de forma immediata, seguint el mateix tràmit que es fa amb la resta d'entitats del nostre municipi. I l'Ajuntament avança amb la compra de l'antiga oficina de Bankia per poder instal·lar el nou arxiu municipal. El consistori fa mesos que treballen per trobar una nova seu per l'arxiu, un servei que actualment es troba en un local de lloguer a la plaça Major que no compleix les condicions òptimes per la custòdia i la conservació dels documents. Segons ha explicat l'alcalde, Francesc Alemany, la voluntat del govern és traslladar l'arxiu a un espai de titularitat municipal que estigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats tècniques que requereix una instal·lació d'aquestes característiques. D'entre les diverses possibilitats que s'han estudiat, la que està més a prop de concentrar-se, de concretar-se, és l'adquisició de l'antic local de Banqui al carrer Major. Aquest espai porta tancat uns 5 anys i el projecte de l'Ajuntament inclou no només l'oficina principal, sinó també dos locals adjacents que antigament acollien l'oficina de recaptació i un magatzem. Alemany s'ha mostrat optimista i confia poder anunciar un resultat positiu pel municipi en breu, després de les últimes reunions mantingudes.
3: Fa diversos mesos que s'està treballant l'opció de poder traslladar l'actual ubicació de l'arxiu, que és en un espai de lloguer i que no compleix les condicions òptimes per poder tenir un equipament d'aquest tipus, amb algun local que sigui pròxim a l'Ajuntament i que permeti desenvolupar totes les necessitats que una instal·lació d'aquestes característiques implica. S'ha parlat amb diverses possibilitats i la que està més avançada és l'antic local on hi havia el Bankia, i que esperem que en breu puguem tancar algun resultat positiu pels interessos de l'Ajuntament i de tot el municipi.
0: El trasllat de l'arxiu és un dels projectes que s'han vist descongestionats gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat aquest juliol. Tot i que l'Ajuntament ja comptava amb una subvenció directa de 280.000 euros de la Diputació per aquesta finalitat, el pressupost és clau per acabar de desencallar la gestió i garantir el finançament necessari pel condicionament del local. L'objectiu final és garantir la correcta conservació tant dels fons històrics com també de la documentació administrativa, evitant els riscos que presentaven les anteriors ubicacions de l'arxiu. Un cop s'adquireixi el local, el consistori haurà de realitzar obres d'adequació per assegurar que l'espai reuneix les condicions de seguretat i d'accessibilitat necessàries per la consulta de tots els documents. I marxem ara cap a Sant Genís, on un veí està recollint signatures per demanar una regulació més estricta de la caça prop de les cases. El passat 5 de juliol es va dur a terme una batuda de caça a l'entorn de Sant Genís. Arran d'aquesta activitat, un veí de la zona es va queixar davant de diversos cossos de seguretat, com la policia local, Mossos d'Esquadra i agents rurals, en considerar que els trets s'estaven produint massa prop dels habitatges i de zones on hi ha residents i mascotes. Fa uns dies, aquest mateix veí va impulsar una petició a la plataforma change.org i fins al moment la iniciativa ja ha recollit 461 signatures de suport. L'objectiu de la petició és demanar a l'Ajuntament i a les administracions competents una regulació més clara que prohibeixi la caça en àrees residencials o a la seva vora immediata. El promotor de la iniciativa sol·licita que es garanteixi la seguretat dels veïns i que hi hagi una supervisió més transparent de totes les activitats amb armes de foc a la zona. En aquest sentit, per part de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, Foll s'ha informat que el consistori no té competència directa respecte a aquesta qüestió, sinó que els caçadors han de fer una comunicació al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per la seva banda, la policia local ha informat que en rebre la queixa del veí es va contactar amb els organitzadors de la batuda. Els agents van confirmar que l'entitat de caçadors havia informat verbalment d'aquesta activitat el dia anterior. Tot i que l'actuació era legal, la policia ha demanat que qualsevol activitat de caça sigui comunicada per escrit i no només de forma verbal, amb l'objectiu de millorar la gestió de la informació i la seguretat en aquesta zona. I ara marxem cap a Malgrat de Mar, que presenta el projecte Malgrat Nord-Est per optar a les ajudes del Pla de Barris. L'Ajuntament de Malgrat és un dels 117 municipis de tot Catalunya que han presentat propostes a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 amb l'objectiu de transformar i millorar zones urbanes vulnerables. La Generalitat de Catalunya ha tancat el període de presentació de projectes d'aquesta segona crida, que busca reduir les desigualtats socials i territorials a través d'intervencions integrals en el als barris. En el cas de Malgrat de Mar, el consistori ha posat el focus en el sector de Malgrat Nord-est, on es preveu realitzar actuacions de millora urbana, ambiental i social. Malgrat no és l'únic municipi de la zona que busca finançament en aquesta convocatòria. Altres localitats de la comarca també han presentat els seus programes de memòria d'intervenció integral. Entre ells hi ha Calella, que ha presentat un projecte per actuar a la zona de Capàs Prat d'Almau. Aquests projectes s'han de centrar en les anomenades àrees d'atenció especial, que són zones amb rendes baixes, dèficits d'equipaments o problemes d'habitatge. La intenció del govern és que les intervencions no es quedin només en la rehabilitació de places i carrers, sinó que també entrin allà on la gent fa vida per millorar el confort dels edificis i la convivència. En total, els 117 ajuntaments que s'hi han presentat han plantejat projectes que sumen un pressupost conjunt de més de 1.600.000 euros. Ara, la Comissió de Gestió dels Fons de Recuperació Urbana avaluarà totes aquestes propostes i serà l'octubre quan s'informi de quins projectes rebran finalment les subvencions. Segons les bases de la convocatòria, la Generalitat finançarà un percentatge del cost segons la població del municipi. En pobles d'entre 20.000 i 50.000 habitants, com podrien ser Malgrat o Calella, el govern pot aportar fins al 60% del pressupost. Per municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, el finançament arribaria al 70%. Els projectes presentats han de complir, però, amb tres pilars fonamentals. Aquests són les transformacions físiques, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària.

Ara el que fem és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 27 de juliol del 2025, és a dir, de l'any passat, buscaven un lladre que havia assaltat una dona gran a Malgrat de Mar. Els Mossos buscaven un lladre que aquell cap de setmana havia assaltat una dona gran al centre de Malgrat quan ella intentava entrar a casa seva. Tal com es podia veure en el vídeo que va publicar el mitjà digital elcaso.com, el delinqüent va fer-li una estrabada per endur-se la cadena d'or que ella duia a sobre. La dona no va caure a terra, però sí que va patir lesions lleus i va presentar una denúncia pels fets a la policia local, juntament amb les imatges enregistrades per les càmeres de videovigilància del vestíbul del bloc de pisos on vivia. Fa 5 anys, el 2021, investigaven robatoris en diversos vehicles estacionats davant de Marineland. El cos policial de Palafolls investigava diversos robatoris produïts aquell dijous al barri Sant Lluís. Segons va informar la policia, pels vols de 3:15 del migdia es tenia constància de la presència d'un vehicle amb 3 ocupants que de forma simultània trencaven un mínim de 4 vidres de vehicles estacionats a l'aparcament de Marineland. Segons va afirmar el cap de la policia local de Palafolls, Miguel Ángel Marín, ja s'estaven recollint denúncies i conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra s'estaven investigant els fets. I finalment, el 2016, aprovaven el projecte pel traçat de traçat per allargar la C-32 fins a Lloret. El Diari Oficial de la Generalitat havia publicat aquell dimecres l'aprovació definitiva del projecte amb l'objectiu d'impulsar posteriorment la programació de les obres, que es podrien iniciar entre els mesos de setembre i octubre. El portaveu de la plataforma Aturem la C-32, contrari al projecte, Jordi Gaitán, es va mostrar molt crític amb els alcaldes de Blanes i Lloret, assegurant que no havien sabut defensar el resultat de la consulta popular del mes d'abril. Malgrat tot, va explicar que no els havia sorprès l'aprovació del projecte i que seguirien treballant per aturar-lo des de dues vessants, el carrer i els jutjats.

0: És moment ara de connectar amb en Quim Serra, el nostre company i meteoròleg de confiança, qui ens ha de donar més detalls de quina és la previsió meteorològica que s'espera per aquestes properes hores. Hola, Quim, bona tarda.
1: Bon dia, avui hem començat una nova setmana parlant d'estabilitat, de sol i d'unes temperatures que a partir de dimecres tornaran a ser extremes pel que fa a la calor, no pas pel que fa al fred ni de bon tros. I sembla que això durarà una setmana i mitja aproximadament a partir de dimecres, ja que aquest proper cap de setmana tindrem el pic d'aquesta nova onada de calor que ens portarà temperatures superiors als 35 graus a la franja costanera. El primer cap de setmana d'agost la situació podria experimentar un tomb de 180 graus i començar a canviar de forma important pel que fa a pluges i pel que fa a temperatures. Però fins aleshores, com dèiem, i després del respir que hem tingut aquest cap de setmana, amb temperatures una miqueta més baixes, sobretot ahir diumenge, la calor tornarà a ser la protagonista al llarg dels pròxims dies. Avui i demà encara una calor continguda, per tant, aquesta tarda, temperatures més aviat agradables, fa calor, però és el que toca, al mes de juliol, a la recta final del mes de juliol, i s'espera bàsicament això, un temps tranquil, dominat pel sol, algun núvol poc important, vents fluixos de mar cap a terra i situació marítima tranquil·la aquesta tarda, mar arrissada i àrees de marejol. De cara a demà, 3:15 del mateix, nova jornada de temps estable i assolellat amb temperatures que pujaran una miqueta més a les hores centrals del dia. I si avui les màximes arribaran cap als 32-33, demà ja podien fregar els 34 en alguns punts de l'interior de la comarca. Demà passat dimecres torna a pujar el termòmetre de forma aquí ja més clara, arribant cap als 35 a l'interior del Maresme i els 33 en alguns punts de la franja costanera. Tot això amb tranquil·litat pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar a tota la costa maresmenca.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: finalitzem l'informatiu d'avui repassant, com sempre, en titulars quines han estat les notícies destacades. L'ADF de l'Alt Maresme ha denunciat falta de recursos i lentitud administrativa després de l'incendi de dissabte a Palafolls. Els voluntaris critiquen la complexitat per rebre les subvencions municipals, assegurant que els ajuntaments demanen documentació reiterada i es passa la responsabilitat entre departaments. El col·lectiu ha aprofitat el foc a la Llera de la Tordera, que va cremar una hectàrea de canyes, per reclamar més agilitat per part de l'administració. Per la seva banda, des de Palafolls, l'equip de govern ha defensat que el procés està seguint la normativa i que només estan a l'espera que l'entitat presenti la sol·licitud formal per tal de pagar immediatament la subvenció. I l'Ajuntament avança en la compra de l'antiga oficina de Bankia per instal·lar-hi el nou arxiu. El consistori està treballant per traslladar el servei de la plaça Major a un local de titularitat pública al mateix carrer, que compleixi les condicions de custòdia de documents. El projecte inclou l'adquisició de l'oficina principal i dos locals adjacents, un moviment que s'ha vist descongestionat gràcies a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat. L'alcalde confia a tancar l'operació aviat per tal de garantir la conservació dels fons històrics i administratius després de les últimes reunions dutes a terme. I a Sant Genís, un veí recull més de 460 signatures per demanar una regulació de la caça més estricta a prop de les cases. La petició, impulsada a través de Change.org, sorgeix arran d'una batuda el passat 5 de juliol, on els residents van considerar que els trets es produïen massa a prop dels habitatges. El promotor de la iniciativa va sol·licitar que es prohibeixi aquesta activitat en àrees residencials immediates per garantir la seguretat dels veïns i de les mascotes. Des de l'àrea de Medi Ambient s'ha informat que el consistori no té competència directa sobre la caça perquè depèn del Departament d'Agricultura. Tot i això, la policia local ha demanat als caçadors que a partir d'ara qualsevol batuda es comuniqui tant per escrit com de forma verbal. I finalment, Malgrat de Mar ha presentat el projecte Malgrat Nord-Est per transformar zones vulnerables amb el pla de barris. El municipi s'ha sumat a la segona convocatòria de la Generalitat amb una proposta d'intervenció integral per reduir les desigualtats socials i territorials al sector Nord-Est. El projecte inclou actuacions de millora urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària per millorar el confort dels edificis i la convivència veïnal. La Generalitat podria arribar a finançar fins al 60% del pressupost total del pla, una decisió que es donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. Calella també ha presentat la seva candidatura per actuar a la zona cap a Esprat del Mau, en aquesta mateixa crida, que ha plegat fins a 117 ajuntaments catalans. Fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 27 de juliol del 2026. Ha estat amb vosaltres Melina Morilla. Com sempre, totes les notícies d'avui i d'altres jornades les podeu recuperar a www.radiopalafolls.cat i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i també tenim un canal de difusió de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 7.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.